0: dels 12 fugitius britànics més buscats. I també la Guàrdia Civil investiga un home de 65 anys acusat d'haver provocat un accident de trànsit quan circulava en sentit contrari per l'autovia A7 al seu pas per Tibi a la província d'Alacant i donar positiu després en la prova de l'alcohol. I a aquestes hores a València, el president de la Fundació Valenciana dels Premis, Rei Jaume I, Vicente Boluda, juntament amb el president executiu, Javier Quesada, presenten en roda de premsa les novetats de la 38a edició de la reunió dels jurats dels Premis Rei Jaume I. A més, al Campello, el comissionat per a la recuperació, Raül Mérida, es reuneix amb l'alcalde per a tractar el projecte del corredor verd de Montnegre. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: estar en tots, d'estar tots junts, de celebrar, de menjar, de beure, per alguna cosa.
1: Bueno, i què heu preparat per a demà? Contamos que tenim concursos, tenim concerts, contamos-ho tot.
0: Sí, sí, nosaltres innovem. Mira, comencem demà a les 12, comencem la festa obrint la barra que nosaltres posem, que posem l'oposició, en tapetis i muntaditos, sempre a preus populars. I estarem amenitzats per una bandeta, per el timbal trincat, que ja vam contar en ells per a Sant Antoni.
1: Una bandeta molt jove, no?
0: Sí, sí, sí, són un grup en la mar de bonicos. I ens han dit que sí, que estaran hermosats. Vale. Després, no sabíem què fer, no hem innovat, i hem innovat amb un concurs de tortilla de creïlles. Ah. En ceba o sense ceba. Això ja a gust de cadascú.
1: Molt bé.
0: I serà a la una. Es podien apuntar, inclús, bueno, demà ja no, demà ja arribem un poquet tard, i serà a la plaça del Rei Àngel, gent de les barraques nostres i gent que no és també de barraques, també s'han apuntat, i allí començarem l'aventura.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Sí. Després, a partir de les dues, tenim una novetat, fem paella, també per el que vulgui quedar-se a dinar, si ja s'ha fet la cerveseta, la tapeta, la tortilla, que es queda a dinar amb nosaltres, i tenim paella. I després continuem, per a que la gent no se mos vagi a casa, que no fa ganes ara que ja solet.
1: Claro, ja s'està bé.
0: Ja s'està bé. Tenim a DJ Nati a les 6 de la vespre. Ahí ja comencem en l'entardeo. Després a les 9 tenim un concertet, tenim a Bultacos, que estarem amb nosaltres. I ja després, a les 11, també hem apostat per un DJ molt jovenet, que també té moltes ganes de passar aquesta vespre i aquesta nit amb nosaltres, que és DJ PSK. És Marc, jo el conec com a Marc. I també és molt bonico i té moltes ganes, i jo sé que ell també ha estat promocionant-se als seus amics.
1: Seguidors, no?
0: Sí, als seus seguidors. I estem, la veritat és que il·lusionats per veure el dissabte com anem.
1: Bueno, o sigui que tenim completet el dia.
0: Sí, sí, el dissabte estem a tope. I si no tenim prou, pues ja el diumenge ja és un poc més solemne, un poc més tranquil, ja per a tot. A les dues tenim la tradicional missa a Sant Isidre, allà a l'ermita, i després és la romeria, en les que la comissió deixarem unes canyes per a que la gent, si vol, tinga un record d'aquest dia. I s'irà des de la iglesia de Sant Antoni fins al barri de Sant Isidre. I tornar. Allí també tindrem l'Ajuntament convida a un piscolabis, a una coseta, un refresc i una piqueta de algo, i tornarem a Sant Isidre a casa, tornarem a la iglesia.
1: I
0: el cap de setmana.
1: I ahir donem per finalitzat el programa d'actes, no?
0: Sí, ahir ja acabem per a començar en un altre, començar a pensar en l'altre.
1: Clar que sí. Bueno, per tant, a partir de demà, a les 12 del migdia, hasta que el cos aguante, pràcticament, podríem dir,
0: tenim
1: festa en la ermita, des de concurs de tortilla creïlla, tenim la possibilitat de dinar paelles, bueno, en la barra oberta tot el dia, tardeo en DJ Nat, Bultacos, sí. I tindrem també ese nou DJ,
0: Sí.
1: Que si vols recordar el nom, perquè no sé, no hem donat temps a apuntar-lo.
0: És DJ PSK.
1: Ah, molt bé.
0: Això són les inicials. Suposa que es dirà d'alguna altra manera, i jo sí que estic fent un poc el ridícul. Però Marc, perdona, carinyo.
1: Bueno, jo no vaig a corregir-te, a mi me pareix bé lo de les inicials.
0: Vale.
1: O sea que estem, tu i jo estem en la mateixa onda, ahí no hi ha problema.
0: Jo.
1: Però bueno, estarem allí disfrutant amb ell i sobretot, bueno, pues passant un cap de setmana dedicat a Sant Isidre de la millor manera possible en el barri de l'Ermita. Maria José, no sé si cal afegir alguna cosa més.
0: No, convidar, com sempre. Convidar i agrair a tot el món que participa i està amb nosaltres. I res més, a disfrutar, que cal disfrutar.
1: Clar que sí, hay que celebrar-ho tot. Sí. Maria José, gràcies, que vaja molt bé la festa. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Pues fiesta, celebración de San Isidro en la ermita de la Vila Joyosa, con la tradicional romería el domingo y muchas actividades a lo largo de la jornada de mañana. Y el domingo por la tarde a las 7, saben que en el Centro Social Yar del Pensionista

0: proyecto y esa forma de entender la movilidad de la ciudadanía y que nos puedan presentar importantes propuestas y aportaciones.
1: En la web del PEMUS se ha habilitado igualmente un buzón de sugerencias, se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica. El proceso de elaboración se complementará en los próximos meses con nuevas acciones de información y participación dirigidas a implicar al conjunto de la ciudadanía y también a los distintos agentes sociales y económicos de Benidorm.
2: Y Villajoyosa recupera la imagen histórica de la calle Pal tras rehabilitar su emblemático muro. Ya han finalizado las obras de rehabilitación de este muro, una actuación que ha permitido consolidar la estructura y recuperar la estética tradicional de esta emblemática zona. El alcalde Marcos Zaragoza ha destacado que los trabajos han servido para frenar el deterioro del muro y mejorar su imagen. Las obras han contado con una inversión de casi 300.000 euros y la actuación ha incluido trabajos de mampostería realizados prácticamente de forma artesanal para integrar el nuevo muro en la estética del casco histórico. Y Benidorm abre el plazo para optar a 105 abonos trimestrales del parking de la Higuera este verano.
1: El periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de mayo y estos abonos serán válidos las 24 horas del día y están dirigidos a titulares de vehículos tipo turismo. Las solicitudes pueden presentarse ya de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento o bien de manera telemática a través de la sede electrónica.
2: Y nos despedimos diciéndoles que la Nucía, escenario de la detención de uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido, el británico de 49 años, estaba reclamado por las autoridades británicas por presuntamente liderar operaciones de importación masiva de cocaína y actividades de blanqueo de capitales, sobre el que pesaba una orden internacional de detención emitida a finales de 2025. La operación se inició tras localizarse en noviembre de 2025 una maleta con 16 kilos de hachís en una empresa de paquetería de Benidorm con destino a Reino Unido. A partir de ahí, los agentes identificaron a los implicados y lograron confirmar la presencia del fugitivo británico en nuestra comarca. El principal detenido será puesto a disposición de la Audiencia Nacional para continuar con el procedimiento de extradición solicitado por el Reino Unido. Nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Que tengan un feliz día.
3: Este cap de semana, Baus en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el CID, Manuel Dios Leguarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
4: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
5: El color verd inunda els carrers de València en una manifestació educativa sense precedents. Bona vesprada. Milers de docents procedents de tota la Comunitat Valenciana protesten a hores d'ara pels carrers del centre de València en la 5ª jornada de vaga educativa. Una manifestació que va més enllà d'una pujada salarial. Va, diuen, de baixar ràtios, millorar infraestructures i una aposta real per l'educació pública valenciana. Segons la Conselleria, la jornada de vaga d'avui ha tingut un seguiment del 35,64%. És el nostre tema de portada que els contem, junta altres notícies que estan passant avui a la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. A aquestes hores, com es dèiem, centenars de professors vinguts de tots els punts de la Comunitat Valenciana han pres els carrers de València dins del 5è dia de vaga general educativa i després de no aconseguir arribar a un acord amb la reunió mantinguda ahir amb la Conselleria. Una protesta que, a la que s'han sumat també els estudiants per a fer costat als professors en les seues reivindicacions. Seguint la manifestació des del seu inici està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
6: Bona vesprada. Una resposta multitudinària que ha col·lapsat el centre de València. De fet, a l'arribada de la capçalera a la plaça de l'Ajuntament, prop de la 1:15, encara hi havia manifestants esperant eixir en el punt de trobada. Vaja, que el cap i la cua han acabat tocant-se. Un dia històric, diuen els sindicats, però també trist per haver-se vist obligats, diuen, a eixir als carrers. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT i Marc Candela, de l'STPB.
7: Este clam que damunt avui va acompanyat de música, espera que en la conselleria els responsables en este moment, que és la consellera Ortí i el secretari autonòmic McEvoy, escolten el clam. Escolten el clam de la docència.
8: Gent que ha arribat un punt que no té retorn. És a dir, no podem continuar d'esta manera. Necessitem tots els recursos, tots els punts que ens respecten com a docents, que estem treballant dins de les aules amb tots els xiquets i xiquetes i estem en unes condicions tan deplorables que necessitem ja ajuda urgentment.
9: Que prenguin nota i que dilluns vinguin amb una proposta amb tot el que estem demanant nosaltres i que siga efectiva, perquè si no ja saben el que hi ha.
6: Una onada de xupetins grocs, samarretes verdes, cartells i fins i tot una figura de cartró de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, envolten la concentració ja en la plaça de l'Ajuntament d'aquells que han aconseguit arribar, perquè la marxa, com dèiem, ha desbordat les previsions, diuen els sindicats, i hi ha manifestants que no han pogut avançar.
5: Gràcies, Núria. El Partit Popular mostra el seu profund respecte, diuen, a aquestes reivindicacions del professorat, confien en la mesa de negociació oberta per la Conselleria d'Educació i xifren en vora d'una trentena les reunions fetes aquest curs, Ramon Pérez.
10: No entraran a la baralla política, afirma el secretari general del PP a la comunitat, a Carlos Gil, en referència a la socialista Diana Morant, a qui els populars acusen de moure's per interessos electorals.
11: Nosotros seguimos trabajando en esa mesa de negociación, seguimos trabajando con los sindicatos, seguimos trabajando con los docentes, seguimos atendiendo las reivindicaciones de una parte y de la otra y no vamos nosotros a jugar, no vamos a entrar al juego de convertir una negociación educativa en una campaña política.
10: El Partit Socialista respon que, amb acusacions com esta, el PP busca excuses en lloc de solucions, diu el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
12: Però per a que aquestes famílies i els xiquets i xiquetes tinguin una bona educació pública, tenen que cuidar-se també els mestres que estan treballant i dedicant-se a cuidar i a educar els nostres xiquets i xiquetes. I és el que hi ha que fer, sentar-se, dialogar i no buscar excuses, buscar solucions.
5: Protestes en educació com les que estem contant durant tota esta setmana i a les que se sumen també les del sector del taxi que este matí han tornat a eixir als carrers de València.
10: Ho han fet per a tornar a denunciar la situació insostenible, diuen, per la competència dels vehicles de transport amb conductor, les VTC, i per exigir també a la Generalitat que aprovi un règim sancionador exemplaritzant. Lamenten que la Generalitat porti un any prometent un decret sancionador que no arriba.
13: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
5: La Guàrdia Civil ha estat a la província de València

0: el major colp contra el trànsit d'Espanya d'Alfa, una droga psicoactiva, també coneguda com flaca, que s'usa per a fins recreatius en l'àmbit sexual. En l'operació hi ha hagut 31 detencions i s'han confiscat 300.000 dosis d'esta substància. Amparo Sánchez.
1: La investigació es va posar en marxa després de la denúncia de la família d'una persona que havia caigut en l'addicció a esta droga, que ha provocat 3 morts a la ciutat de València les últimes setmanes. I és que el consum d'esta substància comporta greus riscos per a la salut, com ha explicat el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado.
2: Hablamos de una sustancia de enorme potencia. Se trata de una droga extremadamente peligrosa, con efectos que pueden provocar episodios de psicosis, conductas violentas, hiperactivación, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso la muerte.
1: L'operació ha permès desmantellar un entramat de tràfic internacional que introduïa esta droga a través de paquets de missatgeria des d'altres països europeus a diferents punts de la província de València. Les compres es realitzaven a través de pàgines web que aparentment venien productes legals.
0: El ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, ha anunciat avui a Alacant que en breu promourà una trobada amb el Consell per a parlar de finançament autonòmic. Espanya ha quantificat en més de 3.600 milions d'euros els fons de l'Estat que rebria la comunitat amb el nou model que proposa el govern central. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: Por eso no entendería que el Consell pueda renunciar al interés general y ponga excusas por intereses partidistas. España ha puesto como ejemplo la demanda de inversiones en la enseñanza pública que piden los docentes. Considera que no se puede argumentar que estamos infrafinanciados para no mejorar la educación cuando este nuevo modelo garantizaría la viabilidad financiera de la Generalitat.
4: Les convide a pensar en els interessos dels valencians i les valencianes per damunt d'altres interessos partidistes que, en el cas, per exemple, de la vaga, no busquen excuses, perquè el finançament no és una excusa, sinó que busquen solucions.
3: Sobretot, añade Arcadi, España, cuando el Consell no ha dado prioridad al gasto social y ha provocado un agujero financiero con la rebaja de impuestos, que ha sido un regalo fiscal para las rentas más altas.
0: De l'1 i 2 de juny es reuniran ací a València els jurats de la 38a edició dels Premis Rei Jaume I, en els quals participaran 25 Premis Nobel. Enguany s'han presentat 240 candidatures.
1: A més, la Fundació Valenciana Premis Rei Jaume I posa en marxa la campanya Antipremis Rei Jaume I per a denunciar les dificultats que frenen el talent científic i emprenedor. Javier Quesada, president executiu de la Fundació, reitera que continua havent-hi molts obstacles en la ciència.
5: La temporalitat, que és un tema grave, hay que, digamos, resolverla con permanencia. La fuga de cerebros ha sido motivo nuestro también de crítica. No es que no queramos que los cerebros viajen, lo que no queremos es que no regresen. A las empresas no les gusta pagar antes de ingresar.
1: Del total de candidatures, el 28% correspon a dones, una presència femenina que, segons Quesada, s'ha anat incrementant.
0: El vedet astral de la ONG Open Arms ha recalat a Sagunt en el marc de la seva missió humanitària rumb a Cuba, amb l'objectiu de denunciar l'impacte del bloqueig econòmic i traslladar ajuda a la illa. Sagunt, Sergi Beltrán.
6: L'expedició transporta

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programa de mitja hora de ràdio fins les 3 de la vesprada per a contar-los moltes coses. Parlarem del Festival Big Sound, un dels més grans de la nostra comunitat que està tingut que traslladar a Torrent. Veurem què ha passat amb este festival. Parlarem també en el rebost de la tomaca del Perelló i també fiquem el switch en l'actualitat informativa que passa per eixa manifestació protesta del sector educatiu. Ramon Pérez, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: De fet, per començar amb aquest tema, crec que tenim una connexió un tant especial, no? Des del cor de la notícia.
2: I a més, dada d'última hora, més de 35.000 persones, segons la delegació del govern a la comunitat, més de 35.000 persones ara mateix al centre de València. Allí continua, des del primer minut de la manifestació, la companya Núria Moreno. Núria, conta'ns.
1: Núria, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Doncs mireu, la fotografia ara mateix és la d'alguns docents que estan buscant refugi perquè ha començat a ploure un poc, amb un poc més d'intensitat. Havien caigut algunes gotetes, farà cosa de mitja horeta, però ja està plouent amb més intensitat i hi ha alguns que estan buscant refugi, però molts d'ells, la majoria, per cert, encara continuen enmig de la plaça de l'Ajuntament, on des de la 1:15, més o menys, que ha arribat la cua de la marxa, estan fent actuacions musicals, parlaments, també la moixeranga, dolçana i tabalet. És tota una escenificació d'una resposta unitària, diuen tots els docents amb els qui hem parlat, més enllà dels sindicats. El que més repeteixen és la situació deplorable, diuen molts, en la que estan algunes infraestructures educatives, també pel que fa a l'atenció a l'alumnat. Diuen també la pujada salarial, que és important, no? Però posen l'accent també en altres reivindicacions que tenen. Escoltem, si vos sembla, a Sergi, que és mestre de Manises i ha vingut a recolzar la manifestació.
4: La majoria dels mestres, per no dir tots, apassionats.

0: Fem, ens agrada el que fem, això és una virtut i tenim molta sort de fer el que volem, però ja que treballar en les condicions necessàries i estes no són. Jo estic emocionat, la veritat que hi ha moltíssima gent. Estàvem a la cua al final de Sant Agustí i hem hagut de retallar un poc per mig per a poder vindre així perquè no se podien manejar de la gent que hi havia.
1: Aquesta ha sigut, de fet, la situació de molts docents que ens han contat que vora les 2 de la vesprada encara continuaven avançant tímidament pel carrer Colón de València i que han arribat alguns fins i tot 2 hores i mitja després de que començara la marxa, Begoña i Ramon. Així que vos contes des de la plaça de l'Ajuntament, continuen, com dic, les actuacions musicals, diuen que és un dia històric. Ens contava un professor que diu que va començar a ser docent l'any 2006-2007, que no havia vist mai tanta gent unida per la mateixa causa i amb tanta unitat pel que fa també als sindicats docents. Mm-hmm.
2: Doncs Núria, moltíssimes gràcies per estar ahí al cor de la notícia. Continuarem informant de tot el que vagi succeint aquesta vaga indefinida. Gràcies.
1: Gràcies, companys.
2: Una vaga per la que ja teníem aquestes dades, no? Les repetim, 35.000 participants.
3: Més de 35.000, efectivament, segons la delegació del Govern Central a la comunitat. És, sens dubte, la notícia del dia, la notícia de la setmana. Estarem pendents dilluns, com sabeu, d'aquesta nova reunió de la mesa de negociació convocada per la Conselleria d'Educació. Encara no tenim hora, estem pendents des de la redacció d'informatius, però en qualsevol cas serà una nova mesa de negociació, com dèiem, dilluns, entre Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament, que continuen insistint en que les condicions no es donen per a l'acord, totes eixes reivindicacions i concretament eixa revisió salarial cap a l'alça, que en principi la Generalitat sembla haver deixat de banda en eixa reunió que tenien en les últimes hores. Veurem si estarà present este pròxim dilluns que serà ja la 8a jornada de vaga educativa indefinida, així que molt pendents per descomptat d'este gran tema ací a casa nostra.
2: Tema principal en la jornada d'avui, òbviament n'hi ha altres que ocupen també l'actualitat informativa a la nostra comunitat i més enllà, i serà aquesta vesprada la brújula quan els comentem i tractem un poc més en profunditat. Ramon, moltíssimes gràcies, company.
3: A vosaltres, adeu.
2: Fins ara.

0: 2:35 minuts, divendres també d'obrir les portes del nostre rebost, el rebost de la Comunitat Valenciana, perquè avui parlem de tot un poc. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Bona vesprada, companya.
0: Parlem d'agricultura, de gastronomia i de solidaritat amb motiu d'eixa gala solidària d'Unipro, la cooperativa del Perelló, en aquest 2026. Una cita que torna a reunir productors, restauradors i entitats socials al voltant d'un dels grans símbols de la nostra horta, la tomaca valenciana del Perelló.
1: Sí, així és, i enguany a més la recaptació anirà destinada, com diguem, a PASU, l'Associació de Pares de l'Autisme de Sueca. I per a parlar de tot això, de la tomaca i també d'aquesta solidaritat, saludem ja a Pablo, que és gerent de la cooperativa del Perelló. Pablo, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Pues molt bé.
0: Bé, ha sigut fa apenes 2 horetes, no?, que s'ha dut a terme aquesta gala solidària d'Unipro, aquesta cooperativa del Perelló, que s'ha convertit en una cita molt esperada. No, no sé què representa l'esdeveniment per a la cooperativa i també per al Perelló o en general.
2: Bueno, pues un esdeveniment molt bonic per diversos motius. El primer és que és l'inici de la campanya de la tomaca, que és el producte pues, estrella de la cooperativa del Perelló, i el segon és la part solidària, és a dir, en la que convertim la tomaca com element principal i solidari a les associacions que més ho necessiten de la part local del Perelló i Sueca.
1: Uh-huh. Bueno, com ja sabran tots, la tomaca del Perelló és un dels productes més reconeguts de l'horta valenciana. Com resumiries el que té d'especial i per què desperta tant d'interès cada temporada?
2: Bueno, pues yo creo que es el producto por excelencia en la Comunidad Valenciana de kilómetro cero y de proximidad. Después, porque tiene el carácter que es de origen cooperativo, con los valores que se transmiten desde una cooperativa. Pues bueno, es el món rural, la proximidad, el todo sumem para hacer una producción. Y la cualidad que tiene la tomaca del Perelló de ser cultivada en esta tierra tan arenosa y salina a costa de la mar.
0: Uh-huh. Pablo, explica'ns un poc en què ha consistit aquesta subhasta, quanta gent ha anat, quants quilos de tomata subhasten i com ha anat?
2: Val, pues mira, avançar-vos ja que ha sigut un nou rècord de acció solidària. Durant els últims anys era una puja tradicional en la que els primers 50 quilos la gent pujava a veure qui pagava el preu més alt, i l'any passat en 6.000 euros va ser el rècord, però enguany hem canviat el format, ha sigut un format que hem obert a el que hem anomenat cadena solidària, més alineat en el que és també el món cooperatiu. L'emblema era tots sumem, sumem junts, perquè al final se tractava de canviar a una puja competitiva que qualsevol persona que vinguera avui a la cooperativa podria sumar-se a la causa en un mínim de 50 euros. Uh-huh. I, bueno, pues, col·laboradors de la cooperativa, clients de la cooperativa, persones del poble del Perelló, persones del poble de Sueca, restaurants, el món de l'hostaleria, han vingut aproximadament unes 150 persones, i la veritat que entre tots hem aconseguit sumar 9.100 euros.
0: Ostres, wow. Un rècord, no? Mm, com deies, Pablo.
1: S'ha superat, però bé.
0: Sí. Estaran contents des d'APASU, veritat.
1: Exactament.
2: Estava l'associació d'APASU, van fer presència i ha sigut, la veritat, un acte molt bonic i molt emotiu.
1: Uh-huh. I per què vau triar aquesta entitat? No sé quina importància té per a vosaltres mantindre sobretot aquest compromís social any rere any.
2: Bueno, el compromís social és perquè en la cooperativa, pues sabem que una cooperativa té una part que al final treballem per el benefici econòmic, però també per un benefici social, tant de socis com el que és el poble del Perelló. La cooperativa pues, sempre ha volgut contribuir, per exemple, al desenvolupament turístic del poble, en la Fira de la Tomaca, uh-huh, en accions socials com contratar a gent sempre del poble del Perelló, uh-huh, i tenia que ser una associació que fora local, dir associacions locals, que òbviament hi ha diverses, també està l'Associació del Càncer, està PASU, hi ha altres més en el que és el Perelló i Sueca. Pues bueno, triarem esta primera PASU pues perquè pensaven que era en el món de ara mateixa, que també estem vivint de que en l'educació hi ha a millor més dificultats

0: estar una bona toma que el Perelló, siga ara en la pròpia cooperativa, en la tenda o en la fira que comença el 5, 6 i 7 de juny.
1: Mm-hmm. 5, 6 i 7 de juny.
0: És un bon moment.
1: Anotat.
0: És un bon moment.
2: Bé, i en un moment complicat per al Camp Valencià en general, no? No només per a la tomaca, per al camp en general, creus que iniciatives com aquesta també ajuden a donar aquesta visibilitat i valor, no?, al treball diari dels agricultors?
0: Sí, jo penso que sí. Òbviament, també és una porta que la gent conega la cooperativa, que la gent conega com funciona la cooperativa o com el camp pot també ser rentable i poder viure del camp. I sí, és el que tu dius. Uh-huh. És una bona porta a obrir a que la gent jove segueix que estigui a mi.
1: Clar que sí, ha de gustar-la, la tomaca del Perelló, que és tan bona. Pablo Simeón, gerent de la cooperativa Unió Protectora, Unipro del Perelló, gràcies per atendre'ns i enhorabona per eixa gran subhasta solidària en aquest format. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu, Pablo, adéu.
1: Ens quedem degustant un poc de tomaca, però no,
2: sí,
1: anem amb altres assumptes, sí, que fem pauseta i continuem parlant, i en aquest cas de festivals.
3: Mm-hmm. En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
4: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Recte final ja d'un divendres que els sindicats de l'ensenyament diuen que ha sigut històric. Més de 35.000 persones han alçat la veu a València en una manifestació unitària reivindicativa amb persones de totes les edats i que en ocasions ha transcorregut sota la pluja. És el remat, el punt final a esta primera setmana de vaga educativa indefinida a casa nostra. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. També avui la jutgessa de la Dana ha acabat de tancar la porta a la personació de Carlos Mazón a la causa judicial. Torna a negar-li l'accés als documents de la investigació. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. El centre de València s'ha vist completament desbordat, directament desbordat per la manifestació de professors i de professores de l'educació pública valenciana este migdia. Professors i professores que es troben en vaga indefinida i que es mantenen en vaga indefinida des d'este passat dilluns. Han sigut, segons la delegació del govern central a la comunitat, més de 35.000 persones que han participat en una marxa que coincideix en els sindicats. Ha sigut històrica marxa que ha fet amb ells Núria Moreno.
2: Una manifestació històrica i unitària, repetien mestres i professors arribats de tota la comunitat, avillats amb samarretes verdes, jupetins grocs i cartells. Paula de la Vall d'Uixó, Sergi des de Manises i Sandra de València.
3: Tots els mestres estem ja aguantant prou anys i ha arribat un moment que ja ens hem fartat.
4: La majoria dels mestres, per no dir tots, apassionem, ens agrada el que fem.

0: tenim la força de la gent i també de les famílies.
1: La marxa arrencava a les 12 a l'altura de la plaça de Bous i dues hores després encara hi havia centenars de persones esperant a moure's en la cua de la manifestació. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Marc Candela, de l'STPB.
0: Este clam que damunt avui va acompanyat de música, és per a que en la conselleria els responsables en este moment, que és la consellera Ortí i el secretari autonòmic Maqueboy, escolten el clam de la docència.
2: Ha arribat un punt que no té retorn, és a dir, no podem continuar d'esta manera, necessitem tots els recursos, tots els punts que ens respecten com a docents, que estem treballant dins de les aules amb tots els xiquets i xiquetes i estem en unes condicions tan deplorables que necessitem ja ajuda urgentment.
3: Que prenguin nota i que dilluns vinguin amb una proposta amb tot el que estem demanant nosaltres i que siga efectiva. Perquè si no ja saben el que hi ha.
1: A la convocatòria també s'han sumat entitats com ara Escola Valenciana o Famílies pel Valencià, que han carregat contra l'anomenada Llei de Llibertat Educativa. Rosana Martínez, presidenta d'Escola, i Núria Cerveró, de Famílies.
4: El que està passant en l'educació ha arribat a un punt que és intolerable. Estem farts dels atacs que està fent este govern contra el valencià. El valencià està en l'educació, tenir el dret legítim a estudiar en valencià.
1: La manifestació d'este divendres al ritme de batucades i bandes de música ha tancat la primera setmana de vaga indefinida convocada pels sindicats docents.
5: Sindicats que estan mantenint ara des de les 7 una assemblea virtual per a valorar tot això i per a preparar també la pròxima reunió de la mesa de negociació amb conselleria, que serà dilluns a les 4 de la vesprada, segons hem pogut confirmar a Onda Cero. Educació afirma mantindre's obert a la negociació, asseguren estar tractant de donar resposta a les demandes del professorat i critiquen alhora que no hi hagué cap vaga educativa, diuen, amb el govern botànic d'Esquerres, com si està havent amb el PP a la Generalitat. Pablo Ortega és el director general de personal docent de la Generalitat.
6: Para la conselleria, la prioritat fundamental és garantir el dret a l'educació de l'alumnat, especialment en el cas dels estudiants de segon de batxillerat. És essencial que puguin preparar i afrontar l'accés a la universitat en igualtat de condicions amb el resto de estudiants d'Espanya. Nostre objectiu sigue sent el mateix: millorar el sistema educatiu valencià des de l'acord, pensant tant en els docents com en l'alumnat i les famílies.
5: El Partit Socialista considera que la Generalitat i el PP busquen excuses en lloc de solucions, diu el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, que ha anunciat avui a Alacant que en breu promourà una trobada amb la Generalitat per a parlar de finançament autonòmic. Espanya reivindica que serien més de 3.600 milions d'euros els fons de l'Estat que rebria la comunitat amb el nou model que proposa ara el govern central. Juan Carlos Fresneda.
7: Por eso no entendería que el Consell pueda renunciar al interés general y ponga excusas por intereses partidistas. España ha puesto como ejemplo la demanda de inversiones en la enseñanza pública que piden los docentes. Considera que no se puede argumentar que estamos infrafinanciados para no mejorar la educación cuando este nuevo modelo garantizaría la viabilidad financiera de la Generalitat.
8: Les convide a pensar en els interessos dels valencians i les valencianes per damunt d'altres interessos partidistes que, en el cas, per exemple, de la vaga, no busquen excuses, perquè el finançament no és una excusa, sinó que busquen solucions.
7: Sobretot, añade Arcadi España, cuando el Consell no ha dado prioridad al gasto social y ha provocado un agujero financiero con la rebaja de impuestos que ha sido un regalo fiscal para las rentas más altas.
5: El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, recorda que el president de la Generalitat ja va demanar una reunió amb el ministeri que mai ha sigut concretada i que el que demana el govern valencià és un finançament just per a la comunitat.
9: Lo que le exigimos al ministro es lo mismo que pedía él cuando era conseller de Hacienda, que mientras que se apruebe un nuevo modelo de financiación, la comunidad valenciana cuente con un fondo de nivelación transitorio que reconozca claramente que somos la comunidad peor financiada de toda España.
5: La jutgessa de la Dana ha tornat a denegar per segona vegada la personació de Carlos Mazón a la causa judicial que investiga la gestió de la barrancada. La magistrada ho va rebutjar, l'advocat de l'expresident va recórrer eixa decisió i ara la jutgessa torna a dir que no. Argumenta que Carlos Mazón no està imputat i que, per tant, l'expresident no necessita, diu la magistrada, tindre accés als documents de la causa. Acceptar la seva personació, conclou l'auto de avui, suposaria donar-li un accés anticipat a la investigació abans d'una possible declaració judicial seua, no com a imputat, però sí com un testimoni més. I la Fiscalia demana la imputació del subsecretari de la Conselleria de Justícia quan Carlos Mazón era encara el

0: president planteja la seva imputació a la causa que investiga la filtració d'aquell àudio d'una conversa entre Ahmed i el 112 el dia de la dana que acaba publicat ixe àudio de forma manipulada a les xarxes socials del mateix Mazón.
1: La brújula Comunitat Valenciana.
2: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
0: Són les 7 i 28 minuts de la vesprada. La Guàrdia Civil assegura haver assestat a València el major colp contra el trànsit d'Alfa, una droga psicoactiva, també coneguda com flaca, que s'usa per a fins a recreatius a l'àmbit sexual. A l'operació s'han detingut 31 persones i s'han confiscat 300.000 dosis d'esta substància. I és que el consum d'esta substància estupefaent comporta greus riscos per a la salut, tal com ha explicat el subdelegat del Govern Central a València, José Rodríguez.
3: Hablamos de una sustancia de enorme potencia. Se trata de una droga extremadamente peligrosa, con efectos que pueden provocar episodios de psicosis, conductas violentas, hiperactivación, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso la muerte.
0: La subdelegació del Govern Central a València ha decretat, d'altra banda, expulsió i prohibició de tornar a xafar territori nacional per a 8 persones estrangeres detingudes les passades falles de València per llançar petards de grans dimensions. La Brigada d'Estrangeria i de Fronteres afirma haver pres esta decisió en representar els implicats una amenaça real, actual i suficientment greu per al veïnat per eixe llançament indiscriminat de pirotècnia de grans dimensions. El veler de l'ONG Open Arms ha recalat avui a Sagunt al marc de la seva missió humanitària rumb a Cuba amb l'objectiu de denunciar l'impacte del bloqueig econòmic i traslladar ajuda fins a l'illa caribenya. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
4: L'expedició transporta material sanitari, aliments i panells solars destinats a infraestructures com a hospitals en un context marcat per la crisi energètica i les contínues apagades. Esther Camps és la coordinadora de la missió humanitària.
5: Es una crisis silenciada, ¿no? Y lo que queremos hacer nosotros es usar nuestro pequeño altavoz. La idea principal era parar en el puerto de Valencia, pero después de varias peticiones y consiguientes negativas, hemos tenido que cambiar de rumbo y ponernos en contacto con el puerto de Sagunto.
4: Des de l'organització assenyalen que aquestes escales busquen sensibilitzar a la ciutadania i recaptar suports.
0: Demà dissabte, com cada 16 de maig, serà el dia de la celiaquia i moltes continuen sent les reivindicacions de les persones celiaques, sobretot en clau econòmica, perquè alguns productes de la cistella bàsica d'alimentació diària poden costar el triple que el mateix producte amb gluten. El Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat adverteix avui que eliminar el gluten sense diagnòstic de celiaquia, per pura moda, per exemple, pot provocar dèficits nutricionals i empitjorar la relació amb el menjar. Lisa Zamora, que és dietista nutricionista experta en malaltia celíaca, apunta al fet que un dels principals riscos d'eliminar això, el gluten, per iniciativa pròpia, és dificultar el diagnòstic d'algunes patologies.
6: En consulta cada vez nos encontramos más con personas que retiran el gluten de su alimentación sin un motivo que lo justifique. Esto va a conllevar a realizar una restricción de alimentos innecesaria. También es importante recordar que la dieta sin gluten es el único tratamiento que existe para la enfermedad celíaca.
0: Demà dissabte, que serà el dia de la celiaquia. I dos dates més per a apuntar: l'1 i el 2 de juny. Serà quan es reuniran a València els jurats d'una nova edició dels Premis Rei Jaume I, l'edició número 38, als quals participaran 25 Premis Nobel. En eixos jurats, enguany s'han presentat 240 candidatures. Amparo Sánchez.
7: A més, la Fundació Valenciana Premis Rei Jaume I posa en marxa la campanya Antipremis Rei Jaume I per a denunciar les dificultats que frenen el talent científic i emprenedor. Javier Quesada, president executiu de la Fundació, reitera que continua havent-hi molts obstacles en la ciència.
8: La temporalitat, que és un tema grave, hay que, digamos, resolverla con permanencia.
9: La fuga de cerebros ha sido motivo nuestro también de crítica. No es que no queramos que los cerebros viajen, lo que no queremos es que no regresen. A las empresas no les gusta pagar antes de ingresar.
7: Del total de candidatures, el 28% corresponen a dones, una presencia femenina que, segons Quesada, s'ha anat incrementant.
9: Este 28%, que todavía no es lo elevado que nos gustaría que fuera, pero sí ha subido tanto el número de todo ese periodo como el de los últimos 10 años. Con lo cual nos satisface ver que efectivamente las mujeres cada vez están más representadas.
7: Com cada any, els integrants del jurat visitaran diferents centres d'investigació, universitats i instituts de la Comunitat Valenciana.
1: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Temps ja per als esports de divendres, temps per tant per a la prèvia esportiva del cap de setmana amb Sergi López. Hola Sergi.
10: Què tal? Bona vesprada.
0: El València que jugarà diumenge i m'has dit que cal passar pàgina ràpidament de l'empat d'ahir.
10: Sí, sobretot durant la jornada intersemanal perquè no només el València juguen tot, juga l'Elche, el Villarreal, el València, juga també el Llevant, avui ho fa el Castelló. Perquè la jornada de segona divisió sí arranca avui divendres, però clar, en primera divisió la realitat és que el Llevant juga davant el Mallorca, si guanya, jo crec que pràcticament el 80% de la salvació el va clavar en la volxaca.
0: Està jugant molt bé, últimament.
10: Bueno, porta dos victòries consecutives i d'aconseguir la tercera amb 42 punts va a posar en problemes a gent que ja donava el Llevant fa dos mesos per equip de la segona divisió, amb una alegria en el dia d'ahir perquè van guanyar les xiques a Saragossa el seu partit davant Casa de Mont per el títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i el diumenge en un horari infame per a mi, però és el que hi ha a les 11 del matí juga València Bàsquet al Roig Arena en la versió la vessant femenina, ixe partida van Casa de Mont on alçaria el quart títol consecutiu de Lliga i a les 5 de la vesprada juguen els xics. A les 7 de la vesprada és la jornada unificada amb un radioestadio valenciano especial, contarem evidentment els partits del Llevant i del València, el Llevant que té rebuda preparada a les 5 i mitja per part dels seus aficionats i el València que arriba amb dos baixes que es van produir en el dia d'ahir. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
11: Què tal, Sergi? Bona vesprada. L'última hora que passa per la lesió de Gallà i de Renzo Sarabia. Ahir en el partit davant el Rayo Vallecano, sendes lesions musculars que van fer que es perden el que resta de temporada. No van a poder jugar el partit aquest cap de setmana al camp de la Real Societat i tampoc l'últim partit de Lliga la propera setmana al camp de Mestalla davant el Futbol Club Barcelona.
10: Gràcies, Víctor Torwi, per al Castelló. Víctor Frank, bona vesprada.
12: Què tal? Bona vesprada. Serà des de les 8 i mitja i en l'estadi municipal de Castalia en una jornada absolutament clau per al conjunt de la capital de la Plana, que no es pot permetre avui una tropeçada davant del Cádiz si vol estar en llocs de play-off a final de temporada. El Villarreal, per la seva banda, ha treballat aquest matí de mà viatjant en direcció a Madrid, on el diumenge s'enfronten al Rayo Vallecano.
10: Gràcies, Víctor. I l'Elx també amb problemes de cara a aconseguir la permanència i mirant de reull, evidentment, de la jornada de diumenge. Felipe Canals, bona vesprada.
13: Bona vesprada. El técnico de l'Elx, Eder Sarabia, ha recalcado hoy en sala de prensa en la previa del duelo ante el Getafe que el equipo ilicitano depende de sí mismo y se ha mostrado optimista con las opciones de permanencia de su equipo. Ha confirmado las bajas por lesión de Yago de Santiago, Yadán Boyar y por sanción de Alex Febas y Leo Petrot. El propio Sarabia no va a poder sentarse en el banquillo, salvo que prospere el recurso que ha presentado al Elche, porque le han caído 4 partidos de sanción.
10: Gràcies, Felipe. I l'última hora a la província d'Alacant, amb un Hércules quasi ja de vacances. David Esteve, bona vesprada.
14: Bona vesprada. Último partido del Hércules de la temporada lejos del Rico Pérez en esta penúltima jornada que se va a disputar en horario unificado en el grupo segundo de Primera Federación mañana a las 9 de la noche. Lo va a hacer el Hércules frente al Algeciras en el nuevo Mirador, con 8 ausencias, con 8 bajas. Un Hércules que espera darse la última alegría de la temporada como visitante. Solamente ha ganado un partido como foráneo este curso.
10: Gràcies, David. Ramon, cada setmana vibrant amb un títol en joc per a l'esport en la Comunitat Valenciana, com és el de València Bàsquet en la Lliga Femenina, però sobretot mirant a la jornada unificada en primera divisió d'este pròxim diumenge, recordem, a les 7 de la vesprada.
0: No hem comentat tu i jo això de la Final Four del València Bàsquet, eh?
10: Tu i jo no, perquè jo estava al Roig Arena i ha estat Eduardo Esteve, però és una autèntica bogeria el que es va viure dimecres al Roig Arena i el que ha aconseguit este València Bàsquet tombant a Panathinaikos i anem a veure què és el que passa la setmana que ve. És complicat, és el Real Madrid, però és una Final Four, és històric i mai havia passat abans. Són territorio, com se diu, inexplorado.
0: Desconegut.
10: Sí, territori desconegut per a València Bàsquet.
0: I tenim ja data, em deies, la setmana
10: que ve. El divendres davant del Real Madrid i aquest partit de la Final Four, el que guanyava la final i el que perd se'n torna a casa.
0: Molt bé, gràcies, Sergi.
10: Gràcies, adeu.
0: Vendres gris podria ser el resum d'avui. La Ribera Baixa i l'interior de les Afores és on més aigua han arreplegat, encara que les dades indiquen això, sí que tampoc ha sigut massa quantitat. Les temperatures han baixat, frenades avui als 25 graus de màxima, però tot això és passatger, perquè demà dissabte i també diumenge seran jornades molt estables i assolellades. Tranquil·litat meteorològica, per tant, per al cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 15 de maig de 2026, amb l'última hora ací, a la brújula d'Onda Cero, amb Rafa Latorre i tot el seu equip, com sempre, ací a la ràdio. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
1: La brújula Comunitat Valenciana.
15: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
16: Onda Cero Marina Baixa.
17: ¿Tu empresa cumple con la normativa de control horario? En nuestro sistema digital podrás registrar la jornada laboral de forma fácil, segura y totalmente adaptada a la ley. Control de fichajes en tiempo real, acceso desde móvil u ordenador y gestión completa de tu equipo en solo un panel. Olvídate de problemas y gana tranquilidad. Infórmate con Maribel Torres, Laboral Group Alicante Costa. Teléfono 673-322-618. Controla el tiempo, controla tu negocio.
18: Si hablamos de diversión, sobran las palabras. Vuelven las ganas de pasarlo en grande en Terra Mítica. A partir del 15 de mayo, disfruta de tu parque temático de Benidorm. Hazte ya con tus entradas en terramíticabenidorm.com y prepárate a gritar como nunca.
19: Los días 29 y 30 de mayo llega a Bonalba Golf Resort la 16ª edición del torneo de golf Onda Cero Lexus Alicante.
20: El mejor torneo amateur de golf de Alicante, clasificatorio para la final nacional de Onda Cero, que se celebrará en Gran Hyatt La Manga Club Golf y Spa.
19: Inscríbete ya en golfonalba.com.
20: Con Lexus Alicante como sponsor principal.
19: Y con el patrocinio de
20: Residencial Bonalba Green, Suntesol, Mima Gallery y Mundo Natural.
21: Descubriendo la Comunidad Valenciana.
22: El Estadio Martínez Valero es el 10º más grande de España, con capacidad para unos 36.000 espectadores, dos puestos por detrás de Mestalla, que es el 8º en nuestro país. El Martínez Valero, al que da nombre el histórico presidente de la entidad franjiverde, fue subsede del Mundial de 1982, sede de la final de la Copa del Rey, que en 2003 ganó el Mallorca, y escenario de numerosos partidos de la selección española de fútbol, siendo un campo talismán para la Roja, puesto que sobre su césped siempre ha ganado en los 5 partidos que ha disputado.
21: Descubriendo la Comunidad Valenciana.
23: Feliz San Isidro y buen fin de...
24: Madrid, Elena Bueno, Onda Cero.

0: Tècnic de l'Hèrcules, amb elles arribem a la fi del nostre repàs a l'actualitat esportiva en la Comunitat Valenciana. Més esport aquesta nit al Radio Estadio Noche i ja saben, tota la jornada intensíssima al llarg del cap de setmana al Radio Estadio de Onda Cero. Us deixem ara amb la informació de la brújula. Bona vesprada, adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: En Onda Cero, la brújula, Rafa Latorre.